Estan donant una pel·lícula de sang i fetge i jo escrivint cançons boniques amb frases lletges. El temps s'atura o passa de pressa.

amb la truita, justifica amb la lluita, si estic curant les ferides. El preu de la nota divertida, paraules que fan mal, estan picant en pedra esculpida. Brinda fins que vegis, no hi haurà dos mesis, no valen els quasis, millor que resis.

anul·len sa partida sense torres, ni reines, ni corones. Només en ràbia, sempre seré jove quan sa mort arribi. Acostumar-me a sa teva companyia i no tornar-te a dir gràcies. A prop del precipici, no som tan valents quan perdem privilegis. I mai tornaré a caure dret, com aquell mos que se li en va en set set. I m'estic morint de set, aquest aigua que me donen aquests ulls salats. I és que m'agrades més quan no te veig, te valor més entre s'espàs i sa paret. Així que llunyat, vetem, ja mos trobarem quan el temps no sigui temps.